0: d'una tassa aiuta e bucar una operació. Un segon, li vam bucar.
1: Pastai, Taini.
0: D'una guita s'aiuta, mi bucarà. Que s'agissago, bagaté.
1: Sintoi, no has la mena calandei. Mustaka
0: do! Mati ko mi krakang duwana ko kate!
1: Mayra, tagam ka na! Di ka naklakaw ane, Mayra, oy, tagam to he!
0: Bikite!